0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants. Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
1: Molt bones, avui no parlarem per als veïns del poble, sinó que també parlarem per a tots aquells que vindreu, perquè és que el dia 12 baixareu aquí milers de persones a veure l'eclipsi i volem que us en sortiu, així que us farem quatre advertiments que estaria bé que els escolteu i potser us estalviaran algun disgust. El primer és que si veniu a l'Albagés, aquí no hi haurà ningú que us digui on heu d'anar. No hi haurà cap tanca, no hi haurà cap fletxa, ni cap senyor marmilla groga que us assenyali, ni cap indicació. Haureu de triar vosaltres. Ja sé que fa una mica d'angúnia, però és així. Jo us recomano dos llocs. La plaça del Castell de l'Albagés, que és un bon mirador, i també el mirador de la presa de l'embassament. Dos, el camp que us sembla buit no està veritablement buit. Hi ha algú que el llaura, que el cuida, que el pique, que el pode i que el pague. Un camp d'oliveres no és un pàrquing amb decoració. Si penseu aparcar allà dins, apliqueu-vos el cuento. Imagineu-vos que algú està aparcant al vostre menjador amb la història de que està ben lliure. 3. Si us trobeu gent aquí, si us trobeu els nostres veïns, dieu-los i bon dia, bona nit i saludeu-los, encara que no us conegueu. És el nostre protocol aquí que funciona des de fa segles. 4. I aquesta és la més important. Vindreu a l'Albagés buscant una foscor d'uns 20 segons. Us la trobareu. Sí, crec que dura 23 segons. La trobareu. Però el que més us sorprendrà és una altra cosa, i és el silenci. No us espanteu. No és que estiguem espatllats, sinó que això cada dia és així aquí. Per què? Perquè aquesta és la broma de tot plegat. Fa dècades que els nostres pobles es buiden i sempre hem sentit dir el mateix, que aquí no hi ha res. I és que resulta que el dia 12 d'agost vindreu aquí milers de persones precisament perquè aquí no hi ha res. Ni edificis, ni llums, ni gent tapant l'horitzó. O sigui que el nostre gran problema durant un vespre, durant 23 segons, serà exactament allò que el farà atractiu, el nostre gran atractiu. Així que si voleu venir, veniu, però porteu ulleres homologades, arribeu d'hora i no encengueu res, que som a l'agost. I quan s'acabi la foscor i tothom torni cap al cotxe, feu-vos un favor, quedeu-vos-hi 5 minuts més amb el motor apagat i gaudiu. Gaudiu de la tranquil·litat, perquè el que heu vingut a veure, que durarà uns 23 segons, us farà tornar de nou. Fins la setmana que ve.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som Terra, amb Pili García.
3: Avui al Som Terra parlem amb el Salvador Ribas. És el director del Parc Astronòmic del Montsec, és astrofísic i, evidentment, una de les persones amb més solvència per parlar-nos de què? De l'eclipsi del proper dia 12, l'eclipsi total. Salvador Ribas, benvingut, com estem?
4: Doncs bé, aquí patint ja gairebé diria l'eclipsi, perquè s'apropa, s'apropant, i això, òbviament, doncs és molta feina, però també una motivació i una emoció, podríem dir, molt important, perquè estem davant d'un fenomen, doncs, capdalt, no? En el sentit, doncs, que és un fenomen, doncs, que repeteix molt poc en un territori, i estem, per tant, hipermotivats, però, òbviament, doncs, ja és allò que ja tenim aquesta mena d'ansietat de que volem que arribi ja el dia 12 a quart o vuit del vespre, que això comença.
3: Cada 150 anys, no? El proper serà d'aquí 150 anys.
4: L'estadística diu que en un lloc donat, tu agafes un lloc de la Terra, el que sigui, i dius, quan passarà un eclipsi aquí? I pots haver-te d'esperar fins a 350, no? En aquest cas, en el nostre cas, no hem hagut d'esperar tant, però sí que s'ha hagut d'esperar 121 anys.
3: 121.
4: O gairebé 121 des de l'anterior, i no n'hi haurà cap fins d'aquí més de 150 anys. És a dir que és l'eclipsi d'aquest segle, és l'eclipsi, doncs, de la nostra vida, perquè no hi ha ningú viu que hagi vist un eclipsi a la península Ibèrica de tipus total, sí, de parcial, però no de tipus total, i difícilment ningú dels que el vegi aquest cop, doncs, serà viu el 2180 per poder veure el següent eclipsi total de sol a la península Ibèrica.
3: Perquè
4: i a Catalunya.
3: Es veurà de forma total, però, clar, només a alguns indrets, no?
4: Sí, exactament.
3: On és que es veurà millor? I què passa, per exemple, en zones on, doncs, no es veurà el 100%, potser el 99%, o no sé. Explica-m'ho tu millor.
4: Sí, això ens passa, per exemple, tot el sector nord de la ciutat de Lleida està just en aquesta franja i et trobes, doncs, fets curiosos, no? Com, per exemple, el terme municipal d'Alcoletge es divideix entre una part que està en la totalitat i una que no. Torreferrera està dintre la totalitat, Rosselló està fora. L'aeroport de Lleida del Guaire també està fora. És a dir, que és està just en un límit, una mena de banda que passa des del nord de Torreferrera i pel mig d'Alcoletge, això segueix circulant cap al sud-est, passant just per damunt de Torregrossa, doncs, i anant cap a Arbeca, i des d'aquesta zona cap al sud-oest, aquesta línia imaginària que podríem tirar entre just al mig camí entre Rosselló i Torrefera, posem un punt, allí doncs, és el canvi, tirem una línia que passa doncs, just pel nord d'Arbeca, doncs aquesta és la línia que marca la divisòria. I d'aquí cap al nord, l'eclipsi és parcial, el 99,9%, és a dir, una cobertura altíssima, però no és total, i d'aquí cap al sud és total, i quan més al sud-oest, més dura. És a dir, que a Torreferrer és uns pocs segons, doncs el col·legi és gairebé un eclipsi instantani, és a dir, allò es va i no fa, a Lleida ja són 25 segons i fins a 28-30 doncs, més cap a la part sud, però si ens anem al Baix Segrià doncs, ja anem als 45 segons i fins tot al minut doncs, de durada de la totalitat quan estem en zones tipus Granja d'Escarpa, Aitona, Serós, aquestes zones ja es va apropant cap al minut de durada. A mesura que anem anant cap al sud-oest i per tant sempre sud-sud-oest és el camí que ens porta cap a tenir una millor durada del fenomen, i per tant els municipis de la part nord del Segrià estan just a aquest límit, no? De tenir una durada molt curta o directament només tenir parcialitat.
3: Per tant, i a les Terres de l'Ebre deu passar similar, no?
4: Les Terres de l'Ebre el que passa és que com que estan més al sud-oest, sí. La qual cosa allí doncs, la durada és molt més llarga, nosaltres, un equip nostre, estarà a l'Observatori de l'Ebre, i allí la durada supera el minut i mig.
3: Minut i mig?
4: Hosti, sí. I doncs, clar, hem de pensar que el fenomen dura molt més. El fenomen comença al voltant de 7:45, que és quan la Lluna començarà a tapar el disc del Sol. Uh-huh. Però hi ha un moment important, que és el moment en el qual doncs, aquesta coincidència és perfecta, diguem-ne, és a dir, que es tapa completament el disc del Sol, i això dura uns pocs instants. En el millor dels casos, en la història dels eclipsis, en l'eclipsi més llarg possible, la totalitat dura 7 minuts i mig. Però aquest no és el cas d'aquest. Aquest és un eclipsi més curtet. I en el millor dels casos dura 1:45, 1:50, que això succeeix a certs llocs de l'interior de la península, zones doncs de la província de Palència, província de Burgos, de Sòria, doncs passen aquest 1:45, també del nord de Terol, també doncs, del nord de Castelló, tenen aquesta durada tan llarga per damunt del 1:40, i a Terres de l'Ebre doncs aquesta durada doncs, està per damunt del minut i mig, que és el que succeeix a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, que és on hi haurà un equip del Parc Astronòmic que farem una retransmissió en directe d'aquest esdeveniment.
3: Ah, i ho podrem veure,
4: online. Per internet, a través del nostre canal de YouTube, fem una activitat conjunta, no? I en canvi doncs, hi ha també alternatives per a aquelles persones que vulguin anar a zones de totalitat. La Generalitat ha muntat un programa de punts d'observació en col·laboració amb els municipis perquè hi hagi alguns punts segurs d'observació, però molts d'ells s'estan omplint. De fet, els punts de Lleida Ciutat, que eren la Seu Vella i Mangraners, fa pocs dies ja van comunicar que estaven exaurides les localitats i eren més de 10.000 persones en el cas d'alguns d'aquests punts, que també hi ha equip del Parc Astronòmic en aquests punts per poder doncs, donar informació científica en càpsules per poder que les persones puguin saber què passarà i com s'han de preparar, com han d'utilitzar les ulleres i tot plegat, però són punts que ja s'han completat perquè, evidentment, hi ha un interès molt elevat doncs, per poder doncs, seguir el fenomen des d'un lloc on sigui segur, i Lleida, malgrat són només 25 segons, doncs els seus punts d'observació doncs, ja són complets, i la Generalitat ha definit una vintena de punts per Catalunya, que alguns d'ells doncs, ja es van acabant d'omplir perquè, evidentment, hi ha molt interès. Es mobilitzarà molta gent per poder doncs, veure aquest fenomen. Hi ha un fet singular, que és que Barcelona, que és la zona amb major concentració de població de Catalunya, està fora de la zona de totalitat. Per tant, l'àrea metropolitana zona és previsible que moltes persones es desplacin cap a aquestes zones. També, doncs, per exemple, doncs, és total les zones doncs, de la costa de Tarragona, on turísticament doncs, ja hi ha molta activitat en aquest període. Per tant, es preveu que hi ara molta gent que d'un lloc d'una manera o altra intentarà observar aquest fenomen.
3: Perquè si optem per quedar-nos en llocs on no es veurà, o sigui, del tot, Barcelona, Girona o, jo què sé, la Noguera.
4: Sí. Nosaltres, Àger, per exemple, és parcial al 99,9%. O sigui,
3: I notarem molta diferència dels 99,9% al 100%?
4: Sí, realment sí, perquè sí. El 99,9% parcial és un 0% total. És un missatge que estem dient aquests dies, no? En el cas de la parcialitat, mentre quedi una mica de franja de llum del sol, no ens podem treure les ulleres especials de veure l'eclipsi, aquestes ulleres doncs, que ara estan super de moda aquests dies, no? No ens podem treure aquestes ulleres. No veiem estrelles en el cel, o molt rarament, i seguim veient llum directa del sol, el cel encara és de color blau, potser la llum és molt més tènue, evidentment, tenim una sensació de llum molt, molt, molt fluixeta, no? Però seguim tenint llum directa del sol. A canvi, quan estem en totalitat, deixem de rebre llum directa del sol, el cel es fa fosc en l'entorn del sol, o sigui, no es fa fosc completament tot el cel, però es fa majoritàriament fosc. Veiem les estrelles més brillants del cel, veurem el planeta Venus còmodament, veurem les estrelles del triangle d'estiu, que són les estrelles més brillants, doncs, del cel d'estiu, que ja es veuran abans de que sigui, de que s'hagi posat el sol, perquè es farà negre, doncs, a bona part del cel, i veiem les capes externes del sol, que d'altra manera no es poden veure, és a dir, que veiem coses i succeeixen coses que en parcialitat no poden succeir. Mm. I és per això, doncs, que la totalitat és diferent i és singular i, doncs, per poc que es pugui, doncs, si es té a l'abast la zona de totalitat, és bo ser-hi. És a dir, aquests municipis que estan, doncs, gairebé a la franja, doncs, si es poden moure, doncs, aquests 5 quilòmetres per entrar entre la franja i observar el fenomen, doncs, podran veure la totalitat, encara que siguin uns pocs segons, és igual, encara siguin 10 segons, però tindre aquesta impressió d'aquest enfosquiment, doncs, durant aquests pocs segons, doncs, en el cel. Evidentment, quan més el sotó és millor, però la mobilitat serà molt complicada aquell dia, amb la qual cosa, doncs, qui pugui veure-ho, doncs, des de casa, doncs, millor que no es fotin el lío d'agafar cotxe, no? Però, evidentment, doncs, hi haurà molta mobilitat cap als sotoets de Catalunya i probablement també cap a Aragó, perquè, doncs, quan més cap a l'oest i sud, com us comentava, doncs, la durada és més llarga.
3: I cap a on hem d'anar a buscar aquesta totalitat? És a dir, quan mirem el cel, ara, no?, busquem ubicacions. Mm. Comencem a buscar-ne. Què és el que hem de tindre present per veure bé aquest eclipsi? Perquè serà quan el sol està a punt de pondre's, no?
4: Exactament. Aquesta és una peça, un altre element molt, molt important. No només hem de mirar en quins llocs l'eclipsi és total, que això ho podem mirar en plànols de visibilitat, això, sinó que també hem de mirar, doncs, si podem veure'l. I el sol, com bé comentaves, comença a 7:45 el fenomen, però la totalitat és gairebé 8:45. Això vol dir que el sol estarà superbaix, està només 5 graus d'alçada, això és molt poquet, i necessitem, per tant, un horitzó absolutament lliure en direcció oest. El sol es pon aquells dies una mica cap al nord-oest, entre l'oest i el nord-oest, però necessitem tota aquella meitat del cel, diguem-ne, que no tinguem obstacles, que no tinguem vegetació, que no tinguem edificis, que no tinguem muntanyes o turons, que ens puguin tapar la visió del sol. El mes d'abril vam fer una mica de campanya, doncs, que la gent anés a buscar aquests llocs, perquè era un dia que el sol tenia la mateixa posició. Això ja ha passat. Ara el que sí que, si estem a la zona i tenim més o menys clar cap on volem fer aquell dia l'observació, doncs els dies previs, els dies 10-11, doncs el sol estarà en una posició molt semblant, en la qual cosa no serà la mateixa, però serà una posició molt semblant al dia de l'eclipsi, i ens podem fer la idea que realment a 8:45 puguem veure el sol damunt de l'horitzó i que no hi hagi res davant que ens impedeixi gaudir de l'espectacle de la totalitat.
3: Previsió de... O sigui, coses que hem de tindre presents, les ulleres, no? Això ha de ser sí o sí. Ulleres homologades.
4: Ulleres homologades ha de ser pràcticament un sí o sí. Hi ha alternatives, és a dir, que si no tenim ulleres, doncs hi ha tècniques indirectes, que es diu fer el mètode de la càmera negra, que es feia servir en fotografia antigament, que és una capsa amb un forat molt petit i que es faci la imatge dintre. Això ho podeu buscar per internet, com fer un pinhole o una càmera negra per a l'eclipsi, amb una caixa de cartró i el material que vam trobar a casa, podem fer una eina per observar, però que ja no és mirar directament al sol, és a dir, mirem una imatge del sol feta amb un cartró, però així ens assegurem de que no mirem

0: I una altra cosa que també serà coincident és que hi haurà Perseids, no? Les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, que estaran el dia 13, doncs, encara molt a full, deixem dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, ens
1: de
0: podem
1: fet,
0: quedar,
1: serà,
0: no?
1: Serà
0: allà on
1: serà,
0: siguem.
1: Serà
0: el dia, serà, serà la nit.
1: Ens podem quedar, és una bona tècnica, és aprofitar si fem un desplaçament a algun lloc, i si té un cel relativament fosc, si és una zona doncs, que no estigui molt urbanitzada, doncs fer aquesta feina de quedar-te doncs, també al vespre i a partir de quart d'11 de la nit, que si es hagi fent fosc, doncs començar a gaudir de l'observació del cel i veure aquests estels fugaços, aquests perseguits és el màxim, i com que és amb lluna nova, perquè els eclipsis de sol són sempre en lluna nova, és l'única manera que estigui la lluna entre la Terra i el Sol ha de ser en lluna nova, per tant no tenim lluna aquella nit, no hi ha res que ens faci il·luminar el cel de manera natural, i això ens permetrà tenir un cel més fosc del que tindríem en presència de lluna i més possibilitats, per tant, de veure aquests estels fugaços. Nosaltres sempre al Parc Astronòmic fem tancat per eclipsi, perquè allí no és parcial, i obert per perseguits. Obrim a la nit per fer les sessions de visita nocturna d'observació doncs, de la pluja d'estels i d'observació del cel nocturn en aquesta nit de lluna nova. No? I, de fet, tenim les entrades d'aquella nit exaurides o pràcticament ja doncs, per la visita nocturna. És a dir, que també hi ha un segon interès aquell dia, després de l'eclipsi, hi ha un altre interès important, que és l'observació doncs, del cel nocturn.
0: I això amb quin percentatge es dona? És a dir, que hagi coincidit a l'estiu amb la pluja d'estels, això no sé si heu calculat.
1: Això no sé si s'ha fet el càlcul, però clar, de fet és allò que, com hem dit, doncs, que hi hagi un eclipsi en un lloc pots haver-te esperat 300 anys, no? I que a més a més coincideixi amb una data concreta, això encara ho fa molt més difícil, no? Per tant, estem parlant d'un esdeveniment supersingular que tenim doncs, un eclipsi, doncs, doncs, tot i que hi ha finestres de major ocurrència d'eclipsis, però, òbviament, doncs, que tenir un eclipsi per damunt nostre és un fenomen superrar, a més a més coincideix doncs, amb el moment de la pluja d'estels. Sempre és amb lluna nova, com dèiem, però, clar, que sigui la lluna nova doncs, just el dia 12 d'agost, que és el dia del màxim de la pluja d'estels, doncs això doncs, ens dona un espectacle doble.
0: Ai, quin munt de desitjos podrem demanar, ja m'estic emocionant. A nivell astrofísic, quin valor té aquest eclipsi?
1: Avui en dia els eclipsis ja no serveixen per descobrir gairebé res. Hem de pensar que tot el segle XVIII i XIX i principis del XX es van fer grans campanyes i grans viatges per poder, doncs, els científics de l'època poder observar els eclipsis i poder obtenir informació que no se sabia d'altra manera, que només es podia fer en el moment de la totalitat de l'eclipsi, no? Grans campanyes, per exemple, l'any 1919 va servir per corroborar la teoria de la realitat d'Einstein, que calia un eclipsi total de sol per veure com es desviava la llum dels estels a l'haver-hi el sol al mig. Això només es podia fer durant un eclipsi total, que és quan tens estrelles i el sol al mateix temps. I això, el 1919, va ser doncs, cabdal aquest eclipsi que es va produir aquell any per poder demostrar la teoria de la relativitat d'Einstein. Per tant, és un esdeveniment, en aquell cas, doncs, de mític doncs, de la història de la ciència. Però ara, avui en dia, doncs, ja no s'espera aquesta mena de descobertes, però sí que és una oportunitat per donar a conèixer la ciència i també per participar en alguns projectes de ciència ciutadana. La Generalitat de Catalunya està promovent un projecte doncs, en el qual, amb una aplicació de mòbil, podrem d'alguna manera monitoritzar-nos a nosaltres, és a dir, si ens posem nerviosos, si ens canvia el pols perquè estem excitats pel fenomen, doncs hi haurà un projecte de ciència ciutadana en aquesta línia, no?, que permetrà doncs, recollir dades de les persones que vulguin participar-hi, doncs, per veure doncs, com ens comportem un dia normal i com ens comportem el dia de l'eclipsi, si ens posem misteris, per dir-ho d'alguna manera. Però no pas perquè sigui cap cosa de l'eclipsi en si, sinó pel nerviosisme de veure un fenomen tan especial, no?, tan singular. I també doncs, hi ha projectes doncs, de ciència ciutadana doncs, que han treballat doncs, per reproduir aquest eclipsi, doncs, les mesures d'aquest eclipsi del 1919 que us comentava, o, per exemple, doncs, de repartir una sèrie de fotòmetres en alguns llocs del territori per veure com canvia la brillantor del cel durant l'eclipsi. Això ho han pogut fer doncs, persones doncs, que han tingut curiositat per aquest tema. És a dir, que hi ha projectes de ciència que tenen alguna cosa de recerca, però que es fan sobretot de recerca col·laborativa amb la ciutadania. Ja no és allò, necessitem descobrir què és aquesta capa externa del Sol, com pensava doncs, a finals del segle XIX, principis del XX, que fins i tot es va descobrir un element químic, l'heli, que fem servir ara per inflar els globus, no? Doncs l'heli es va identificar com a element químic gràcies a l'observació doncs, del Sol, i es va descobrir en observació del Sol molt lligada doncs, a l'eclipsi que va haver-hi l'any 1868, quan es va descobrir aquest element químic que no se sabia la seva existència. I que han servit de moltíssima recerca i ara d'alguna manera són més aquesta part col·laborativa i més divulgativa el rol que poden jugar els eclipsis de sol.
0: Ai, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. Que vagi superbé i molts ànims.
1: Sí, ens queda poquet i com deia tenim ja moltes ganes de que arribi el dia.
0: Una abraçada gran.

0: Adéu-siau.
1: Gràcies.
2: Som terra, som territori.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Rocío López, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia. Ah, pues
0: com
4: bé.
0: Va la vida?
4: Pues bé, pues bé. Bastant bé, no em
0: puc
4: queixar.
0: Tu t'agrada l'estiu, per cert?
4: L'odio.
0: Per la calor, suposo.
4: Te dic una cosa, sí. M'agrada el rotllo de l'estiu, clar, en el sentit de...
0: El tapeu. Sí. El tapeu.
4: No, que això engorda molt, engreix molt. No, m'agrada més per la vida, pel relax que transmeteix. Hi ha sentiment de vacacional, no sé, sempre hi ha algú que està de vacances i aquesta sensació, no hi ha l'agòbio dels autobusos escolars, a mi tot això no sé per què m'agòbia molt. És l'únic que m'agrada de l'estiu. Lo de més, la calor no puc. A més, jo sóc al·lèrgic al sol, o sigui que...
0: És veritat. És veritat.
4: Fatal. Però bueno, s'aguanta bé. Vaya nada.
0: Doncs tot i que ets al·lèrgica del sol, avui continuarem parlant del sol i dels haikus, sí, i de l'estiu, i per on continuarem avui?
4: Avui una miqueteta de l'eclipsi solar, perquè suposo que és que si no...
0: Ja tens les ulleres,
4: ja
0: tu?
4: No, ai, fíjate, vinc de la farmàcia i no les he comprat.
0: Doncs,
4: bueno,
0: escolta,
4: no, però les
0: ràpid.
4: He de comprar, sí. Sí, perquè, bueno, jo ja vaig veure un, d'eclipsi fa
0: jo
4: temps.
0: També, sí,
4: perquè
0: és que si
4: ja tenim una edat, ja ho tenim tot quasi superat.
0: Sí. Un eclipsi total molt gran que va haver-hi, doncs, fa quasi bé 30 anys, podria ser?
4: Perquè jo diria... Sí, 25 o així, perquè sí. La meva canalla era molt petita, uh-huh, i no vam anar a classe aquell dia, vam anar amb una família que tenia una torre i ens van preparar uns instruments així manuals per poder veure aquelles mitges llunes que es veuen dins de la... Bueno, això va ser molt divertit i ens ho vam passar molt bé.
0: Sí.
4: Vinga, i ara doncs ja està.
0: Anècdota feta?
4: Sí.
0: Va pels haikus.
4: Doncs pues parlem això precisament de l'eclipsi solar, que es diu Nishoku. I en el haiku s'utilitza com a kigo per evocar contrasts profunds, no? Com el pas de la llum a la foscor, de la bellesa del cosmos o del misteri. Normal, no m'estranya. La gent se devia quedar, no? Els eclipsis seren ben seguits de ben a prop i molt temuts. Avui dia encara segueixen sent un font d'inspiració fora i dins del Japó. I, a més, bueno, com vegueu... Destí turístic, perquè no hi ha lloc que es pugui veure l'eclipsi que no estigui ja tot ben agafat, no? A veure, en l'estètica japonesa un eclipsi no és únicament un esdeveniment astronòmic, també és una poderosa metàfora poètica. Se li diu el plat buit, que reflexe el pas del temps i els cicles de la vida. I també la llum filtrada. Els arbres projecten milers de petits sols en mitja lluna al terra, donant lloc a una escena de gran bellesa. Oh. I això provoca...
0: La guare. No, què?
4: Claro, sí, bueno, això deu ser una guare dels forts, no? I a part, suposo que això deu ser, doncs, bueno...
0: És que hi ha molta mitologia, molt de tot,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: vinculada.
4: Sí, sí. Bueno, a tot arreu, no? Perquè sí, els eclipsis solars, nosaltres, perquè ara més o menys controlem perquè ens ho expliquen els científics, però imagina tu, fa tants anys a tot arreu, no? Jo també les cultures de Mèxic i per ahí, que eren tan del sol, se devien quedar, bueno, i ara què passa, no?
0: I ara què porrem parlar...
4: I ara què passa, no? Sense sol, què ha passat? Si s'acaba el món, bueno, és que deu ser...
0: Bueno, imagina't que ara aquí portem com a 2 anys parlant de l'eclipsi.
4: Per
0: ben
4: això
0: bons,
4: te dic, si
0: i aquest any últim ha sigut, vaja...
4: Sí, ara
0: no hi ha ningú
4: molt...
0: que no sàpiga que hi ha un eclipsi.
4: Sí. I bueno, i el que he dit abans, que era inclús destinació turística, no? De veure on se pot visualitzar millor i totes aquestes coses. Bueno, són fets... Molt contenta de que estem tan a prop d'aquests fenòmens naturals i que els puguem apreciar amb l'interès i amb la importància que tenen.
0: És que em passa quan t'escolto, Rocío, que és que no hi ha temps.
4: Ja,
0: se m'ha parat.
4: Pena.
0: No, que no hi ha temps, que se'm pare el temps.
4: Que se'm pare el temps.
0: A part que no hi ha temps, que anem ja molt sobrepassades.
4: Ja, bueno, llegim aquest i prou. Nus de l'abisme, fos correre la flama, la llum... s'apaga. Millor que això per tancar el programa d'avui, no n'hi ha.
0: Oh, quina preciositat, torna-la a dir. Llum de l'abisme?
4: Nus de l'abisme, foscor rere la flama. La llum s'apaga. És de la Montserrat Rubinat dintre d'aquell llibre de Nishoku que hem comentat.
0: Doncs gràcies per aquesta estona.
4: De re, bonica.
0: Adéu.
4: A tu. Adéu.
2: Som Terra, som Territori.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamar-se, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jauregui-Fer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat. Ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a blancsang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provinents d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Complejant. Complejant amb Caral Pedemonte.
3: Palamós celebra la desena edició de l'Amsó de Cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Palamós celebra la desena edició del festival amb so de cobla. Repassem la programació al Coplejant. Aquest és el programa 499 i tenim més titulars. Amer potencia el seu aplec nocturn aquest 2026 amb una doble audició de dues cobles. Tot i així, encara no entra la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, igual que Palamós i la Canya. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coplejant.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que passa al món immens de la Cerdana i la Copla aquesta setmana passa per Palamós, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
2: Aquesta setmana arriba el festival amb so de Copla edició número 10 a Palamós i la programació d'aquest any ja ha començat amb 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar. Amb propostes que repeteixen, com la Copla amb so de dona i talent local amb el cantant líric palamosí Guillem Batllori, que fa un recital acompanyat per la Principal de Llobregat. També hi haurà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilà de Saur organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen el cartell d'aquesta edició d'aniversari rodó. Anem a repassar aquestes propostes. La programació ha arrencat aquest dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb el concert de la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assum. La formació reuneix sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig i també la Principal de la Bisbal, i veus com Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda o Samantha incorpora un mapping i il·luminació escènica. De fet, aquesta orquestra que integra la Principal de la Bisbal cada any doncs estrena un nou projecte a l'Auditori de Girona, i aquesta vegada és la primera vegada que aquesta producció doncs es porta a l'AMSO de Copla. Per què? Doncs perquè integra la Copla de la Principal de la Bisbal. Anem a escoltar un d'aquests temes. És Vestida de nit, amb la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya, amb la veu de Mariona Escoda, un tema de Sílvia Pérez Cruz. I està en el disc Mare Mundi, tribut al mar. L'escoltem.

0: Aquest dijous hi ha dues cites a les 7 als Països Catalans, al Parc dels Països Catalans hi ha el concert Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Bizantini. I també a les 10 de la nit de dijous, la proposta del palamúsic Guillem Batllori, la principal de Llobregat, en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Anem a escoltar com sona la veu de Guillem Batllori amb Non più andrai, que és un dels fragments de les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. L'enregistrament és del 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, acompanyat Guillem Batllori per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'escoltem.
1: Hey,

Lohengrin, de Wagner o West Side Story. I aquest 2026, la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a Les Noces de Figaro, ara ho veiem, a la Fundació Òpera Catalunya a Sabadell. Entre els seus compromisos més recents també destaquen doncs el Requiem de Brahms a Barcelona, així com l'espectacle Un Misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. I divendres a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el Festival Programa, el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional. El grup presentarà una col·laboració especial amb el tenor Quirze Egea i arranjaments d'Arnau Tordera per ell, perquè dins del grup hi ha diferents instruments, perquè soni amb so de cobla també hi ha d'haver la tenora, i en aquest cas serà la de Quirze Egea. Anem a escoltar un tema de Filomena, és el seu senzill. Filomena es titula també.

0: Berga Jove, col·laborant amb el darrer disc d'Obeses, La i el Cor, que també vam veure. Doncs a la plaça Major de Vic a principis de juliol per la seva festa major. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta aquest nou treball, La i el Cor, Diàstola, amb què tancarà el projecte discogràfic iniciat el 2024. Escoltem un dels temes de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i la Copla Berga Jove es titula Guapo.
1: Guapos.

0: gracias guapísimas.
1: I dimecres 5 d'agost també hi ha el tradicional memorial Ricard Viladasau, concert a dues coples amb la copla La Principal de la Bisbal i els Mongrins, on s'interpreten grans sardanes com la que van interpretar ara fa un parell d'anys, quan va deixar d'estar prohibida ser roncadora de Ricard Viladasau, una obligada de tenora que fins llavors va estar prohibida, ara ja no ho està. Per tant, escoltem-la en la gravació de La Principal de la Bisbal en el disc Viladasau per Viladasau. És una sardana de 1960.

Això era Sa Roncadora, de Ricard Viladesau. I el darrer dia del festival, diumenge, hi haurà programada la Transmediterrània Orquestra, que és una orquestra de música balcànica que també integra alguns dels instruments de la cobla, com la tenora o la trompeta. Aquest és un projecte dels molts que ha iniciat el blanenc Xavi Pendón, com, recordem-ho, els Biflats, que van treure dos discos ja fa uns anys i que també van ser programats a l'Amsó de Cobla, o el Cat Clemser Trio, que també n'hem parlat aquí, el coblejant en diverses ocasions. Mentre esperem aquesta nova proposta, que ja s'ha estrenat a Banyoles, a l'Etno Catalonia o també a la Festa Major de Blanes, escoltem un dels temes de Cat Clemser Trio, Tumba la Laica. Escoltem-lo i tanquem així aquest Obrim el Taló de l'Amsó de Cobla.

0: rester.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: Agenda llarga d'agost, la comencem a dimarts 11 d'agost a les 6 de la tarda, perquè hi ha ballada a Molló, la principal de Banyoles. També a les 7 de la tarda a Llafranc hi haurà la Flama de Farners i a les 9 de la nit a Sureda hi haurà la Copla als Casanovas. Dimarts que ve a les 10 també a Puigcerdà hi haurà la Berga Jove i passem a dimecres. Perquè el dia 12 d'agost a 2 de 7 a Esteve hi haurà la principal de la Bisbal amb una ballada. També a 2 de 10 a Hostalric hi haurà la Baja Empordà i a 2 de 10 a Palamós hi haurà la Vila de la Jonquera. A la mateixa hora a Calaf hi haurà una ballada de música enregistrada, atenció. I també a les 10 de la nit a Castelló d'Empúries hi haurà la Marinada. Dimecres que ve també a l'Escala hi haurà la Foment del Montgrí i a Tossa de Mar a les 10 hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous 13 d'agost. Perquè a 2 de 7 a Organyà hi haurà la principal de la Bisbal, a 2 de 10 a Banyuls hi haurà la Tres Vents i també a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A les 10 també a Pals hi haurà la Rossinyolet i a la mateixa hora paral·lada hi haurà també una ballada de sardanes que no especifica la copla. Dijous que ve, 13 d'agost, també llençà hi haurà la Baja Empordà a les 10 de la nit i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Ciutat de Terrassa. Passem a divendres. Divendres 14 d'agost, vigília de festiu a les 5 de la tarda, 38a trobada de sardanista del Ripollès a Ribes de Freser amb les coples, la principal de Llobregat i la Ciutat de Girona. Divendres que ve també a les 6, ballada de festa major amb els mongrins a Maials i a les 7 de divendres que ve a Torregrossa hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, és festa major també a 2 de 8, festa major a Torroella de Montgrí amb una ballada amb la principal de Castà i a les 9 del vespre a Juneda hi haurà la Juvenívola de Gramunt. A la mateixa hora a Argelers hi haurà una ballada amb la nova germanor i divendres que ve a les 9 del vespre a Olot hi haurà el Sard d'Agost amb la Flama de Farners. A 2 de 10 de divendres que ve, a Premià de Mar, hi haurà la Mediterrània i a les 10 a Alp hi haurà la Berga Jove. A la mateixa hora, l'avenç de Riella doncs serà a Cervera i divendres que ve, a les 10 de la nit, la Maricel serà a Vilafranca del Penedès. A la mateixa hora, a Figueres, hi haurà la Vila de la Jonquera i a un quart d'11 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, hi haurà la Marinada. Passem a dissabte. Dissabte 15 d'agost a les 12, ballada Sant Boi del Lluçanès amb la Canigó. A les 12, ballada amb la principal de Caixa Santa Cristina d'Aro. A la 1, festa major d'Alla i Isòbol amb una ballada amb la Ciutat de Manresa. I a la 1, festa major del Solaràs amb la Vents de Riella. A la 1, també a Llimiana hi haurà la Copla Tàrrega. I a 2:15 i a les 7 de la tarda, ballades de festa major amb la Marinada Ribes de Freser. També dissabte que ve 15 d'agost, festa major a Passanant i Belltall amb la principal de Tarragona i a les 6 a plec de Can Moi a Camprodon amb la Vila d'Olesa. També dissabte que ve 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a la Bisbal d'Empordà hi haurà un concert de cobla de festa major amb la principal del Llobregat. També dissabte que ve, cicle d'estiu a Solsona amb la Juvenívola Ciutat de Solsona a les 7 de la tarda i a la mateixa hora a Badalona hi haurà la Copla Sabadell. També 2 de 8 a Platja d'Aro hi haurà la principal de Castà i a la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Flama de Farners, que és festa major. També és la festa major d'Arbreca, hi haurà la Copla 11 de setembre i a les 8 a Tarragona és Sant Magí, per tant, ballada amb la Cossetània. També dissabte que ve 15 d'agost a les 8 a Andorra la Vella hi haurà una ballada amb la Moreneta i a Olot a les 9 de la nit hi haurà la principal de Caçà. Dissabte també a les 10 de la nit a Lloret hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a la mateixa hora a Roses hi haurà la principal d'Olot. També a les 10 a Sitges hi haurà la Maricel i a la Bisbal d'Empordà a 2:15 hi haurà ballada de festa major amb la principal del Llobregat. Passem a diumenge 16 d'agost perquè hi ha el 38è aplec de la Sardana de Sant Hilari Sacalm a 2:11 i a 2:05 amb les coples Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la principal de Caçà i a les 12, festa major de Santa Maria de Montmagastrell a Tàrrega amb la copla Tàrrega. També a les 6 de la tarda, Festa Major de la Bisbal Empordà, amb una doble ballada amb la Bisbal Jove i la Copla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. I també diumenge 16 d'agost, a les 6 de la tarda, ballada amb la Juvenívola de Sabadell a Mollet del Vallès. També a les 6, ballada amb la Vila de la Jonquera a Camprodon, a la mateixa hora a Ribes de Freser hi haurà la Marinada, i al Vendrell a les 7 hi haurà la Bellpuig Copla. A les 7 a Mollà hi haurà la Sabadell, i a 2 de 8 a Sant Pol hi haurà la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenívola de Gramunt, i a Cervera hi haurà la Nova Vallès. A Blanes a 2 de 8 hi haurà la Principal de Banyoles, i a Pineda de Mar hi haurà la Ciutat de Cornellà. A 2 quarts de 8 a Calella hi haurà la Copla Reus Jove. I també el 16 d'agost a les 8 hi haurà a Flix la Mirant Font. També el 16 d'agost a Palamós hi haurà la Maricel, i a les 8 del vespre a Mollet del Vallès hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A les 8 de diumenge que ve també l'Avenç de Riella serà a Gramunt, i a les 8 hi ha les festes d'estiu de Calafell amb una ballada amb la Copla Contemporània. També a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Flama de Farners, a les... i passem a dilluns. 17 d'agost, perquè a les 12 hi ha Festa Major a Torrelavit amb la Principal del Llobregat, i a 2 de 5 de la tarda ballada a l'Esquirol amb la Canigó. També a les 5, 70è plec de la Sardana de Gràcia amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrani a la plaça d'en Joanic, i també a 2 de 6 Festa Major a la Bisbal d'Empordà amb una ballada amb la Bisbal Jove. També dilluns que ve, 17 d'agost, hi haurà a les 19:30, dos quarts de 8, a Alcanar ballada de Festa Major amb la Reus Jove, i a la mateixa hora ballada de Festa Major a Mollet del Vallès amb la Ciutat de Terrassa. També a les 9 de dilluns que ve, ballada amb la Nova Germanor a Perpinyà, i també ballada a Santa Coloma de Farners a les 10 de la nit amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem doncs el 44è aplec de la Sardana de Mer, l'aplec nocturn que arriba dijous 13 d'agost en plena Festa Major de Mer, amb dues coples. I és que la localitat, juntament amb l'entitat sardanista i l'Ajuntament, han volgut potenciar el seu aplec nocturn amb dues coples, la Bisbal Jove i la Flama de Farners. Tot i així, encara no aconsegueixen entrar dins de la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, que són tres coples intercalades almenys en una de les seves sessions. No és el cas, per tant no hi entren, però han potenciat aquest aplec. Mentre esperem, escoltem Amer, aplec nocturn de Francesc Camps, a càrrec de la Copla Ciutat de Girona, i la podem trobar en el disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació d'aplecs sardanistes de les comarques gironines 1968-1993, compacte 1. És una sardana de 1990. L'escoltem per tancar l'agenda.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamote Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic de les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers: àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant enlaire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àries de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: "Ara tot d'una la tenora, ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar." Fes la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
2: Bé, nosaltres tanquem edició entrant a aquest mes d'agost i per això escoltem Agustenca d'Agustí Borgunyó, una sardana de 1955 que guanyava el segon premi ja desaparegut Segaró. L'escoltem aquí al Cublejant. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprena del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral, i a Ponent no ha baixat de 20 graus. A la tarda també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camió avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellbí de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I per últim, encara en mobilitat, a l'aeroport del Prat continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Per aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.
1: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya de moment fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel no ens movem de l'aeroport del Prat i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que hi havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència però encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos en sentit Tarragona i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real per rendre un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Johnny Cash.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així les coses, des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport de Barcelona al Prat domina la tranquil·litat. Soltem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció. L'autopista ha pixat en el tram sud en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
2: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
1: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara, prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què fas? Què fas?
3: He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
1: Ah, doncs...
3: M'han dit que m'anirà bé.
1: Escolta, amb sort.
3: Ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé. Però
1: sort,
3: és... Sí, gràcies.
1: No que sigui lleu gràcies. La cosa, i si funciona ens avises,
3: Això I tant.
1: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
3: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
1: Per
3: distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
1: No ho és.
3: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
1: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
3: Sí.
1: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
3: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
1: És apuntat.
3: Prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
1: I tant, endavant.
3: Dic, perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. Una persona que estava traduint un llibre de medicina i era escèptic, era una persona escèptica, era alemany, I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs, que l'escorça d'una planta que es diu cinchona cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça curi la malària? Perquè diguéssim que la persona a qui estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor. Fixa't una
1: cosa. Com a principi sí. Actiu era el gust el que feia l'efecte.
3: Sí, diguem. Exacte, estem parlant del 1790. Uh-huh. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
1: De la tònica, sí, sí.
3: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
1: Que, si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
3: Sí. Sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. Uh-huh. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia, que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment. És a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
1: I es va inventar el 1790. Finals del 18.
3: Sí. Ell va encunyar aquest terme.
1: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
3: És efervescent.
1: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses, eh?
3: Fixa't que, vull dir, aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
1: Sí,
3: un llibre
1: perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no? I en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment, encara.
3: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia, que on hi havia això, els tònics, els crecepelos, les sagnies, les sangoneres... Les neteges, totes aquestes coses, doncs que
1: d'aquella novel·la del metge, no?
3: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però escolta'm, no et pensis.
1: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
3: També. Exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia, el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
1: Això sona molt estrany. Això no ho sabia. N'he sentit a parlar, però no ho sabia.
3: No ho sabies?
1: Són estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
3: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, i el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, eh? És,
1: bueno, però i aquesta memòria, a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
3: núvol. Serien a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua doncs, s'organitza d'una manera que recorda doncs, tot aquest el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fer una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
1: Per què el va experimentar o van demostrar?
3: Bé, es diu doncs, que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques... I dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen, i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
1: Em sona a una misèria, diguem.
3: Sí, sí, has de dividir entre algun trilió. D'acord? Per tant, cosa, no, no quadra. A mi no quadra.
1: I només és l'aigua el que té memòria, eh? Res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
3: No sé això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
1: Potser no cal que prenguem cues de pansa, eh? Que diem en català, de quan algú es desmemoria.
3: Correcte.
1: Potser que begui aigua i ja està, no?
3: Sí, sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També hi ha, es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
1: Sí, sí, però és clar, és una mica inconexa, potser.
3: Sí, clar. És que tots aquests arguments són fàcils de desmentir.
1: Al final, si estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
3: No ben bé això, si tu l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
1: Ja, tot plegat, sí, sí, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
3: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols, t'explico una mica com dilueixen.
1: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas, però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident, ja el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
4: Hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia. Quan
1: I de mites,
4: quan
1: això
4: fas,
1: és una mita, eh?
4: Quan fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi, és molt prudent i no ha dit noms i cognoms, jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir... Escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benveniste. Que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, i estem parlant de tema sèrio, eh?
1: Vull dir, aquí... És el top, no?
4: Sí, sí. Vull dir que no,
1: molt
4: no
1: de prestigi.
4: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que com us deia no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
3: No és el dominical.
4: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benveniste és un senyor que s'ha posat prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farau científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
1: Ah, mira...
4: James Randi,
1: molt bé.
4: Expert, mac i il·lusionista i un creuat contra la farau científic. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benveniste, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
1: llàstima.
4: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat James Benvist no funcionava.
1: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
4: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai es va poder reproduir mai més l'experiment.
1: És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
4: no.
1: Escèptic, etc.
4: L'altre sospitós habitual, i d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
1: No és qualsevol.
4: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
1: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
4: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic, va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
1: A veure, tècnicament sí, és possible, vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments a través d'internet.
4: Bueno,
1: l'home no anava tan desencaminat.
4: Com deia en Jordi, al cap d'un pico segon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Tot sí, aquest procés,
1: 1790,
4: aquesta reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altre i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... és igual, després en parlem. Hi ha un punt que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
1: El nom és una mica estrany,
4: concepte,
1: no?
4: Sucució és una paraula que...
1: Una cosa, Albert, permet-me que et talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim punt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
3: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'abogado. Abogadro. Perdó, abogado. Ha semblat el... Abogado.
1: Sí,
3: el número d'abogado.
1: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
3: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt,
1: És gros, això,
3: És gros. És per dir, per exemple, qui es fa servir

0: Però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23. És a dir, allà hi ha un mol, pràcticament. Vale? Perquè ens fem la idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Posem, va, tinc un litre del principi actiu.
1: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
0: Correcte.
2: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
1: Tu vols dir això?
0: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, perquè això està legislat, cuidado. Però anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale. Sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua, més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja en una xata, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
1: I així successivament, no?
0: I així successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no? Tot això. Són moltes dilucions. I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
1: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
0: Exacte.
1: No sé si en Albert, seguim amb...
2: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
1: A partir del 12C ja no anar bevent que no n'hi trobes.
0: Després estàs diluint aigua.
2: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
1: Però hi ha vials d'aquests...
2: Sí, més enllà.
1: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
2: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg, quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una bíblia.
1: Truco aquí.
2: I això està documentat que ho feia així. Si ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que amb els anys alguns ho han lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
0: Ostres, lo de colpejar-ho amb una bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
1: No ho veia venir, això.
0: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè ho has de saber.
1: Ja, no, però, escolta...
2: Pots colpejar el guió?
1: Estàvem amb els molts i amb les bíblies.
0: Ho farem.
2: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que... Hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
1: Sí, que ja no hi ha res.
2: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
1: Ah, molt bé. O sigui, realment, a partir, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
2: Sí, també he estat, mirant, he estat mirant una mica en què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets.

0: trobat que hi ha, ingredient, hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte gossa. Encara més estrany.
1: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
2: Vaja, en surt poc, en deu sortir poc.
0: Després
2: avui dia.
0: Hi ha tota una línia que estan fets amb verins, varis, verins, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Mm. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris, no sé si un tio parla més de l'ambre gris.
2: No.
0: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit no. Que fan els catxalots. Que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... Bueno, fets amb crostes de sarna humana. Això també... També es veu que s'estila.
1: Però no entenc, si com a principi actiu, exactament què és el
0: bueno, perquè el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, no saps mai.
2: Sí.
1: Ja,
0: no el sé. Que no... Em costa més entendre a mi la saliva de gos... he trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
1: Ah, sí?
0: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el
2: la
0: geni...
2: Benició, el mòbil.
0: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest sí que realment li surt barat la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi.
1: Home, això, clar,
0: wifi,
1: és que...
0: Posant el wifi al medicament.
1: Clar.
0: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament també és barat. El procés és barat. És tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
1: I ja el tens fet.
0: Fas les dilucions.
1: Però com calcules la dilució aquí?
0: No sé com calcules la dilució de la llum solar.
2: Però igualment el mar ja et li toca el sol, dic jo,
1: I a l'aigua, sí. Si la poses a la finestra, no té més, no?
0: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues,
1: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
0: Sí.
1: Pobra aigua, No voldria passar.
2: Oh, Mòria, mare de Déu.
1: Sí.
0: Llavors... No sé si us heu preguntat mai. Els catalans tenim una forma de calcular.
1: A veure.
0: Que sí, són els pantans de Sau. Això és un pantà de Sau.
1: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23,
0: Aquell campanar, magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
1: També té raó.
2: Hauria de ser unitat del sistema internacional.
0: Sí, jo estic totalment
1: d'acord. Un pantà de Sau,
0: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tennis, coses així.
1: Magnífic.
2: Piscina olímpica.
0: Sí, la piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre de Avogadros, molts zeros, agafa algo gros, la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, això és aigua, si heu anat a fer fotos per Instagram,
2: sí.
0: Hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, fes números amb pantans de Sau. Jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
1: A veure, clar perquè ja te'l pagues, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és, no?
0: Llavors és...
2: No és car,
1: Clar,
0: però sí. Però ja, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
1: Una
0: molècula d'un medicament 30C.
1: A veure...
2: Home, et deu donar un pantà, menys, no?
0: Mica més,
1: No, però esclar, és que un pantà, al tanto, estem parlant d'un pantà,
0: Sí, imagina que agafes...
1: Com si fos poca cosa, un pantà.
2: És que et veuràs altres coses a Sau,
0: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
1: Sí.
2: Busca-la.
0: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, almenys, me la prenc?
1: Amb una 30C,
0: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tant zeros.
2: A veure.
0: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
2: Això és molt...
1: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
0: Sí, 180...
2: Això vols dir que a l'univers hi ha tanta aigua.
0: Són 20 zeros, més o menys. Són
1: 100... Mare de Déu.
2: Mare de Déu.
1: És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
0: Sí.
2: Una caixa de... Un molt de pantans.
1: Un molt de pantans per una sola molècula
0: sí.
1: De...
0: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el pantà de Sau, te l'hauries de veure. Ho he dit, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet ara la gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
2: Clar, millor.
1: A veure.
2: Ara sí.
0: Sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
1: Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
0: Sí.
2: Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
1: Això... Abans em deien, quan eres petit, se't faran granotes a la panxa, eh? Doncs,
0: sí. Déu-n'hi-do. No sé. I després deia que producte estrella, Oscillococcinum.
2: Què és això?
1: A veure?
0: És el medicament homeopàtic contra la grip.
1: Ah, sí, home.
0: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
1: Amb cors d'ànec, eh?
0: Sí. Fas uns cors d'ànec, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, que el cor d'ànec doncs, et cura la grip.
1: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
0: Dilució 200C.
1: 200 té, molt bé.
0: 200.
1: De què estem parlant aquí?
0: Per una 30C t'has de veure't 180 trilions de trilions de vegades al pantà de sau.
1: Uh-huh.
0: Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs, complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
1: Ens estàs disposant bastant fort, eh?
0: No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
1: Home, no, però...
0: Tots.
2: No m'ho puc arribar a imaginar,
0: Intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que buscava.
1: Bueno, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
0: Necessites més d'un univers.
1: Ja, per al cor d'ànec, eh? Per trobar una molècula de cor d'ànec.
0: De fet, necessites molts més universos.
2: Clar. Ah, més d'un?
0: Sí.
2: Més de dos, vull dir.
0: Més, amunt.
2: 10?
0: No. 10 elevat a 320 universos.
1: Per trobar una molècula. Sí. Això
0: si és la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
2: Sí, bastant més d'un molt.
0: Bastant més d'un molt. És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
2: Sí.
0: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne un a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
2: D'acord.
1: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
0: També diré que en 3 dies passa, la grip en 3 dies.
1: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
2: Ostres, això vol dir que, bàsicament, a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua en memòria.
0: Sí, super, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
2: És veritat.
1: Perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
2: I tant.
0: Sí.
1: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent. Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? De la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat, bastant surrealista. Mm-hmm. El món aquest de la legislació, que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí.
2: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
1: O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
2: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la innocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
1: Doncs endavant.
2: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cura la febre, la tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç. Això també s'ha de demostrar.
1: Sí, clar.
2: D'acord? A Espanya, per exemple, el 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no són adequats, fora. Els que no són adequats, fora. O sigui, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre.
1: És a dir, et garanteixo la llibertat de comerç, sempre i quan no faci mal a ningú.
2: Ah, exacte. Tu pots vendre's un vial d'aigua.
1: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si en rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo,
2: i tant,
1: tot
2: i tant.
1: Sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o, com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per el cor d'ànec, no, deies? Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
2: Sí, però bé, al final són creences.
1: Sí, és fe, és dogmàtic, no?
2: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava el mal de panxa. Perquè te n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una sensació de benestar.
1: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament, no?
2: Ah, exacte, és això.
1: Que és tan estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana, o de com som els humans, de no pas com és el nostre cos, no sé com dir-ho, no? O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot. Crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures el refredat?
3: Sí, he ficat una mica de coses, de sucre, perquè fos...
1: Una mica de ronyó de...
3: D'oca, no?
1: De ronyó d'unicorn,
3: sí, exacte.
1: No?
3: Perquè fos més saludable, però bueno, no sé. De moment estem igual tots.
1: En fi, què ens portes, va?
3: Avui us parlaré, normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
1: Sí.
3: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, un descobriment, no, un èxit. Un èxit, sí.
1: Mira.
3: Podem dir-ho així.
1: Ja era hora, després de tants programes, que ens en portis algun que funciona.
3: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
1: A veure.
3: O per l'efecte placebo, aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o cap medicament real.
1: I per la BBC, eh?
3: La BBC, la BBC, que en teoria...
1: No és qualsevol cosa, la BBC.
3: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
1: Un qüestió sèrio.
3: Sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni res.
1: Això, ja.
3: Desastre, això.
1: Bé.
3: Allà, ho he comprovat, ho he vist, el presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit,
1: Encara, a dia d'avui, És una cosa sèria, molt anglès, molt bé. Molta credibilitat.
0: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
1: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punt de qualitat.
3: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè, clar, que clar, el traje deu tenir diferents talles, perquè, clar... O sigui, en el cas de la senyora...
1: Tenir... Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
3: Sí. Vale, bueno.
1: Doncs va, va. Què va fer la BBC?
3: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu. Sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que un home britànic de 71 anys que tenia dolors d'esquena i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb caïda de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això no és bo.
1: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
3: Exacte,
1: ni
3: és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar...
1: Tot xulo, no?
3: Sí,
1: no.
3: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
1: A veure...
3: Doncs aquest senyor... Que
2: li va continuar fent mal.
3: Tot el contrari. Després de prendre's
1: durant
3: un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina, però no li feia mal res. I,
2: doncs, per
3: sí, es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda, vinga, vale, dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la
1: els
3: seva vida.
1: Els cuidava una mica, els acompanyava...
3: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls hi va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
1: fixa't,
3: va desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc i els altres havien millorat molt. Si no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut... No sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges anglesos.
1: Sí, home, solvent, sí. I tant.
3: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard, perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
1: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
3: sí.
1: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui, un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany. per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona-El Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas. Que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en direcció a Amposta hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Bé, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea.

0: que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
1: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
0: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
2: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
3: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar, no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinga a aprofitar l'oportunitat.
3: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
5: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
3: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
6: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
3: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
7: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé. I sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
2: I a banda de l'històric, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 8:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un

0: Violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
1: Hola.
0: Quin poema més divertit, et felicitem.
1: Gràcies.
0: Una cosa, saps tocar el violí?
1: No.
0: Una altra cosa, saps esquiar?
1: Sí.
0: I una cosa més, t'agrada la poesia?
1: Sí.
0: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
1: Violí.
0: I ens pots dir qui l'ha escrit?
1: Miquel Desclot.
0: Doncs, què et sembla si comencem?
1: Vale.
0: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per casí en si.
1: Guanyi, guanyi, guanyi.
0: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
1: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
0: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
1: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
5: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
3: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
5: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
3: Hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
5: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descargar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
3: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
5: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
3: Hi ha successos. Una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
5: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
3: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
5: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
3: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
5: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
7: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
8: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea, que...
9: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
3: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
5: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
10: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
5: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
3: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
5: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
3: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
5: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
3: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
5: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
3: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió. en direcció a Amposta, entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
5: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
3: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
5: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
11: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
12: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
11: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
13: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
11: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
3: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
5: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
3: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
5: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
3: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
5: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
3: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
5: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
3: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
5: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
14: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
15: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
14: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
3: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
5: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia, bon joc.
16: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
17: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària, i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
16: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
3: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui, el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar, a partir de les 9, un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia-Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat un amistós a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tànger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años, tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I al torneig històrics de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
0: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
15: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, que preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
0: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la Tercera Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
16: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
0: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
17: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
19: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina, i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
20: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
21: ¿A que sí?
20: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
19: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
22: Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
19: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
23: Impacto inminente!
19: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
24: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
25: ¿Cuánto tiempo?
26: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
19: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
27: ¡Tiburón!
28: Todo va a salir bien.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta és la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport del Prat, a l'aeroport del Prat, com diem, hi domina la tranquil·litat. Això sí, en paral·lel, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes es troben paralitzades. La vaga també està generant cues d'accés al vestíbul. I d'altra banda, la Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses, amb més de 20 litres en períodes de 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I parlem també dels serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, que han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent unes 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any 2025. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que enfrontarà l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Hi ha menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al pla de la catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: El Club Excursionista Llibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de la Llibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
3: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
2: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
1: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I, d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, en aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha bolcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió, Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports, recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

a l'equipatge. No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat Adif, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia, les temperatures han estat càlides una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge, que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant al matí, aquests núvols tendiran a marxar i el migdia en general serà molt assolellat. A la tarda tornarem a tenir creixement de nuvolades molt més disperses, molt més aïllades, on ens podran portar alguna precipitació al punts del Pirineu. Amb un migdia on les temperatures s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 37 a 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona nit.
1: I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese a partir de les 9 i al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona jornada i benvinguts a Vampiresados 439, programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i també el nou FM. Jo em dic Jordi Romolins, som tota la seguretat del món, el puto pitjor de jockey del planeta Terra, moltíssima diferència, i com que la setmana passada vaig tindre una feinada brutal a preparar el programa i al final vam tindre la menor audiència gairebé de tot l'any, que ja era complicat de superar, doncs aquest cop he dit, va, anem a fer una cosa molt més convencional. Primer se'm va acudir fer, ja que estem en ple estiu, a fer un programa amb temes nadalencs, i al final vaig dir, oita, a prendre pel sac el fem sobre la calor, sobre les altes temperatures, sobre l'estiu, sobre les vacances, i que sigui el que Déu vulgui. Fàcil, fàcil. Comencem amb els Beatles i el seu Here Comes the Sun.

El gran clàssic dels Belen Sebastian, Another Sunny Day, que és el mateix nom, que portava també una cançó en clau molt més jazzística del Jonathan Garrett, que també es diu així, Another Sunny Day, que és el que ens estem trobant aquest estiu, molts dies de sol.

0: Val més que toqui el dos abans que arribi en Pèrsia, oi que sí?
1: T'espero al vespre a la mateixa hora.
0: M'ha sortit una feina.
1: Quants dies creus que seràs fora?
0: Una setmana ben bona. Com que no puc entrar als Estats Units pel tema de les ordres de busca que tinc pendents, hauré de fer tota la volta.
1: Doncs et trobaré molt a faltar. Fer-s'ho amb en Pèrsia no té ni la meitat de gràcia entre la panxa i el mal veure que té.
0: Tu procura que no s'ensumi res d'això nostre. Ja saps com es posa quan s'enfada.
2: Ei, tu, tarat! Saps que em sembla que aquest tal Charlie et podria passar pasta? Digue-li que si no afluixa la mosca li explicaràs al teu pare que li posen banyes. No m'has sentit? Bitllets, nano! Mami tabac i titis de bojo!
3: Tot i que l'Alan no era un oca de debò, sinó solament el producte de la seva imaginació, en Kevin no havia acabat d'entendre el que li proposava.
2: Al·lucino que pugui ser tan curt.
3: No li agradava sentir-se dir segons què, i va decidir inculcar una mica d'urbanitat al seu amic.
2: Va, concentra't un segon. Aviam si hi ha manera de fer-t'ho entendre.

la setmana passada vam passejar-nos per la costa est i l'oest dels Estats Units i no vam sentir els Ramones, que, tot i ser novaiorquesos, cantaven el sol de Califòrnia en aquest tema clàssic, on conjuminen molt bé aquesta essència punk amb un pop brillantíssim, adrenalític. Bé, el rock marca de la casa dels Ramones. Al Ràdio Futura tenien una cançó que es deia 37 graus, però com que els termòmetres superen abastament aquests guarismes, aquestes xifres, doncs ens quedem amb el seu grandíssim clàssic Escuela de Calor.

Rafaela Maria Roberta Pelloni, més coneguda com a Rafaela Carrà, agafant el nom d'un artista, un pintor futurista italià, Carlo Carrà, i de l'arquitecte renaixentista Rafael, tot i que ella ja tenia el nom de Rafaela, doncs va fer-se un nom en la música italiana

entre ells, entre cantants. No deixem Itàlia per sentir una cosa que en aquest estiu molts de nosaltres estem desitjant que passi, no contínuament, però si passés una estona cada dia tampoc passaria res, són les tormentes. Antonio Vivaldi, des de les quatre estacions, des de l'estiu, Tormenta.

0: No es pot pas negar que saps aguantar els cops.
1: Una vegada, a la presó, un paio em va fumar un cop tan fort que vaig treure un tros de fetge per la boca. Llavors el metge em va dir que havia de deixar de beure. El vaig engegar a la merda i li vaig clavar una cosa als ous. Llavors em van ficar 3 setmanes a la nevera i vaig tenir un mono tan bèstia que me'n recordo que clavava cops de cap a la paret per caure rodó i no pensar-hi tant.
0: Ei, Percy, has pensat mai a lluitar professionalment?
1: No passaria el control antidopatge.
0: No, home, no ho entens. Quan dic professionalment, vull dir legalment. De tant en tant organitzo combats al moll. Ara hi ha un boxador imbatut. Diuen que no hi ha cap contrincant capaç d'aguantar-lo 6 assalts i les apostes estan pagant 20 a una.
1: Quin pessic em podria treure?
0: A veure, si aguantes 6 assalts seguits, et pagaré $50 per assalt.
1: I això quan seria, en total?
0: $300, sembles curt de gambals.
1: Accepto amb una condició. Que la dona no sàpiga que ho faig per diners.
0: Entès, us tracte fet. Ens trobarem aquí divendres a les 6 de la tarda. Tinc el pressentiment que aviat serem rics, molt rics, nanos.

Quan arriba l'agost, tradicionalment tothom espera les vacances, i a les vacances, precisament, és el títol que portava Holiday Song, aquest tema dels Pixies, que no parlava tampoc precisament de vacances pròpiament dites, sinó més aviat de frustracions, de desitjos poc confessables, de pensaments cap a la pròpia germana. Bé, una sèrie de malalties que no tenen massa a veure, o potser sí, amb el període estiuenc que estem passant, cadascú que s'aguanti les seves frustracions en cas que pugui. El Simon & Garfunkel, molt més poètics, cantaven a un sol que cremava, The Sun is Burning.

El 1966, els de Loving Spoonful van fer molt coneguda aquesta cançó, Summer in the City, que els neerlandesos de Telefons, que es dediquen també a versionar temes dels 60, han versionat en aquesta bastant més breu interpretació que n'acabem de sentir, bastant fidel a l'original. Malgrat que estona sembla que ens haguem de cremar de la calorada que fa, i hi ha qui en pot treure alguna alegria. És el que canten els Planetes, Alegrías del Incendio, fent seva, portant cap al pop, la tradició folklòrica flamenca andalusa.

0: Home, dona't mala fama al veïnat i molt mal exemple al nen. I han de fer alguna cosa de seguida.
1: No hi ha cap llei que prohibeixi ser pobre i ruc alhora.
2: Doncs n'hi hauria d'haver una.
3: Ja hi estem posats, però necessitem més conservadors als centres de poder. Són coses que volen molt temps.
0: A veure, no és que tinguem res contra els pobres en general. Passa que trobem que tots plegats viuríem més tranquils si d'això, si no els haguéssim de veure així en directe.
1: No, si a mi no m'ha de convèncer, però d'ençà que els mitjans de comunicació progressistes han descobert el filó de la marginació i collonades d'aquestes, cada cop costa més deixar la gent a la misèria i fer-los i pagar. A mi em treu de polleguera.
2: Així vostès no hi poden fer res?
3: Sense proves que han comès un delicte, no? De fet, nosaltres no podem punxar el seu telèfon ni posar-los i càmeres. Però vostès són a casa seva.
0: I no se'ls podrien endur a comissaria i estovar-los fins que confessessin?
1: Oi, no, només ens faltaria tornar a tenir raons amb Amnistia Internacional i tota aquella colla de bons samaritans. Semblen burros aquella gent, pobres. Aviam, vostès tenen videocàmera?
2: I és clar, tenim una videoteca amb tots els moments importants de la vida d'en Billy.
3: Tots els pares haurien de ser com vostès.
0: Intervenim activament en tots els aspectes de la seva vida perquè el dia de demà sigui una persona com cal.

El cantant brasiler Leo Jaime fent-se seva el Sunny del Bobby Hebb, una de les cançons més populars, la 25a més popular del segle XX, que fins i tot els Bon A.M. en van fer la seva pròpia revisió, entre molts d'altres, també és una de les peces més versionades, i en el cas de Leo Jaime, bé, el dedicava a una tal Sònia, fent un lleuger joc de paraules. Nosaltres ara ens en anem a sentir un Sunny també, per part de la Indonèsia Bunga Citra Lestari, però que està en un registre molt més power pop del que ens podríem imaginar, tenint en compte el caràcter de la celebrity asiàtica.

La música que Ray Cooder va fer per la pel·lícula del Wim Wenders París, Texas, ja fa suar des de la primera nota, igual com fan suar les imatges del Harry Dean Stanton vagant pel desert i movent-se entre la sorra buscant qui sap el que busca. Mireu la pel·lícula, que val molt la pena. També fa suar molt una cançó dels Nine Pound Hammer, de la banda de Kentucky, de la banda de Cowpunk de Kentucky, que porta el nom de Run, Fat Boy Run, o sigui, corre, noi gros, corre i sua.

0: Home, Percy, quant de temps sense veure't.
1: Em van cabre 3 mesos per furt. Vaig sortir la setmana passada.
0: Així t'has estat 3 mesos fora de casa? Primera notícia.
2: En Marty farà de pare fins d'aquí a 3 mesos.
1: I què? Què m'expliques?
0: Res, que torno a tenir sífilis.
1: Ah, jo igual. I deu haver passa. Em poses una cerveseta?
0: Ara mateix.
1: Ara que et veig aquesta samarreta, jo en tenia una d'igual.
3: Ei, Percy, com va tot?
1: Hola, nano.
3: Si ets aquí, veus, senyal que tens feina.
1: A l'últim m'han donat la llarga malaltia. Tio, no hauré de tornar a fotre brot mai més.
3: Et pagues una cerveseta, doncs?
1: No, però si vols et trenco la cara.
3: Ei, que era una pregunta.
1: Potser et penses que et pots passar la vida amb l'esquena dreta. Doncs els dropos no els volen enlloc.

La Casa Azul cantant una cosa que molta gent desitjaria, no tant que li trenquin el cor com que el sol no brilli mai més, o no mai més. Potser sí que... Us imagineu que el sol deixa d'il·luminar-nos? Tots congelats, eh? En 10 segons ens anem a prendre... a prendre pel sac, ni escalfament global ni hòsties. Els Posies canten a una Solar Sister en una cançó que també les manualitats sexuals onanístiques hi tenen bastant a veure, tant en aquesta cançó com en la resta del disc.

0: Aquí anem prou just, ho saps, ja t'ho faràs.
1: No, si no demano pas caritat. Soc de la companyia d'assegurances Bany d'Or. Aquesta visita forma part del seguiment rutinari que fem de tots els expedients de llarga malaltia.
0: Ara el meu home no hi és, però passa, coi, passa.
1: Segons la informació que tenim, el seu marit no pot treballar de resultes d'una lesió que es va fer a l'esquena mentre treballava per l'empresa al peu del cabell.
0: I quant de temps fa que cobra?
1: Avui comença, cobrarà cada 15 dies, deu haver rebut un taló. Bé, com li deia, jo venia a verificar que efectivament el seu marit no pot treballar. Creu que trigarà gaire a tornar a casa?
0: Home, si ha rebut aquest taló que diu, sí. El molt malparit es deu voler polir els calés amb whiskies i putes. Ja em sentirà per això.
1: Però és veritat que té una lesió a l'esquena, no?
0: Oh, i tant, i tant. Aquesta hora deu ser que el metge fent recuperació li deuen fer un massatge.

del mateix nom que una pel·lícula de gènere negre que va tindre en el Sidney Poitier el seu principal reclam, En el calor de la noche, In the heat of the night, la Sandra cantava, la Sandra, la cantant de música disco dels anys 80, cantava In the heat of the night, en el calor de la nit, que és el que ens està passant amb aquestes calors tropicals, o bueno, ja en diuen altres noms, tòrrides, i no sé, al final és que et fan passar calor encara que no en tinguis, saps, amb aquests adjectius. Estem arribant pràcticament al final del programa, però abans sentirem un parell de temes més, recordant que també anem sentint fragments de la sèrie de dibuixos animats Kevin Spencer, una de les millors que s'ha fet mai. One Summer Dream, un somni d'estiu, de l'Electric Light Orchestra, és la penúltima abans d'arribar a les boles extra.

El predicador. Samarretes. Fa uns mesos em van regalar una samarreta amb el lema Antifeixistes Vall d'Algès, aquella típica amb la bandera vermella i negra. Malgrat que ja fa temps que he perdut l'esperança amb l'antifeixisme i que fins i tot hagués preferit una samarreta que digués anti-antifeixistes, perquè arriba un moment que m'he perdut a l'hora de valorar qui són més intolerants, resulta que sovint me la poso. Perquè és suau, estèticament m'agrada, i també perquè, com que d'ençà de la irrupció d'Aliança Catalana a Ripoll ja no es pot escriure res sense que algun idiota et retregui que vas a favor d'ells o a favor dels altres, ja m'està bé que em confonguin amb el que sóc o amb el que no sóc, que ben mirat, ni jo mateix ho sé. Molts anys enrere, quan acabava de fer 17, vaig comprar una samarreta a Palamós amb la inscripció I love you, amb l'única peculiaritat que el cor apareixia en la seva forma fisiològica, amb ventricles i aurícules inclosos. En aquella època devia ser 1987 perquè al setembre tenia exàmens de recuperació de tercer de BUP i quan anàvem a recollir les notes una amiga em va dir que li agradava molt aquella indumentària, la imaginació era tan o més perspicaç que l'actual. Recordo el pilot de samarretes d'imitació de capa amb altres noms lleugerament similars com Hopa o Kepa, on les dues persones del logo que hi haurien d'aparèixer una asseguda d'esquena a l'altra i sortien practicant algunes positures més pròpies del Kama Sutra que de l'esport o la meditació convencional. Vaig portar la samarreta de l'I Love You fins que ja estava tan esparracada que m'haguessin pogut confondre amb un punk londinenc de la dècada anterior. Desgraciadament, cap més noia em va dir que li agradés la samarreta i encara que ho hagués fet, el tarannà vergonyós i la llei no escrita que va perllongar la meva virginitat fins ben entrats als 20 i tants no haurien servit per quasi res més que alimentar derivades onanistes que sempre eren benvingudes. Un noi que un diumenge d'agost de fa com a mínim 30 anys va entrar al Caribú d'Hostalets de Balanyà enduia una amb la frase «Me gusta Grundig», de propaganda de la marca d'electrodomèstics. Els tres o quatre individus ripollesos que ens posàvem una camisa mig de mudar, pantalons nets, i algun fins i tot es devia perfumar amb colònia Brumel, ens va fer molta gràcia. De samarretes lamentables n'hem vist a pilots durant les darreres setmanes. Les d'una selecció que va guanyar el Mundial de Futbol fa 15 dies els carrers catalans n'han anat plens. La blanca encara mitja paciència perquè quedava com dissimulada, però la vermella car d'un mal d'ulls com per arrencar-se'ls. Un amic que té una botiga de bicicletes, possiblement jo mateix, em va explicar que hi va anar un client a buscar una reparació vestit amb una equipació de la selecció que representa els agressors d'avis de l'octubre de 2017 i els que els animaven quan sortien de l'Espanya profunda amb els crits d'A por ellos, com si amb la complicitat dels Mossos els nyordos no n'haguessin tingut prou i suficient. Quan l'home li va dir que no li anava bé de recollir la bicicleta aquell mateix dia, però més tard, el meu amic li va dir que millor, que així potser hauria tingut temps de canviar-se de samarreta. I clar, va sorgir el malestar i el mal humor. Tot i que em consta que el meu amic és molt empàtic, de vegades infinitament, molt més que alguns antifeixistes i que la majoria dels feixistes. De fet, m'estimo tant aquest meu amic que no puc deixar de torturar-li permanentment el cervell. I estones, altres extremitats.

El primer glaçó de gel per refrescar una mica de la mà dels Illegales i el nord està lleno de frío. El segon serà pels Family, des de Donosti. Donosti Sound en vena. Viaje a los sueños polares.

Com que sóc idiota, però no una mica idiota, no? Moltíssim idiota, hauria de tancar-ho aquí, perquè seria perfecte tancar-ho aquí amb els Family i aquest Viaje a los Sueños Polares, que sona com si Déu Nostre Senyor sapigués fer música. Però, va, en posarem una altra, una tercera bola extra / glaçó, Por la Sombra, de Los Enemigos.

La putada és pensar que ets tu el que està de més. Mentre no passi això, tot correcte. Va, fins la setmana entrant al Vampiresa 2, 4:40.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat l'atenció entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i la Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgri. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 6 de la tarda, alertant d'una persona que estava surant a l'aigua mar endins. L'home es troba en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I Protecció Civil manté l'advertència de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se'n aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitats de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Els bombers, a més, han rebut una trentena d'avisos relacionats, com diem, amb aquest episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, això sí, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les darreres hores 56 trucades pel temporal, especialment a les comarques del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Hi ha rodalies, tallada la circulació entre l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar tres dotacions dels bombers. El foc ja està controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanet-Massanes per la incidència. Adif ha informat que a causa d'aquest foc també s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels bombers, on ja s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. I en els esports, el Barça ja juga a Udinese el triangular de pretemporada. La Friuli Venècia Giulia Cup des de les 9 s'enfronta a l'Udinese en un partit a 45 minuts i a partir de les 10 ho farà al Nottingham Forest anglès. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: gotta hold on. You gotta.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Bang, bang, dispara, la sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar de nou a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estart i on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I els bombers han rebut una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les últimes hores 56 trucades relacionades amb aquest temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. A causa d'aquestes tempestes, a hores d'ara tallades la carretera C13 tant a Guingueta d'Àneu com a Llavorsí i la C14-12B a Isona. A Rodalies, la circulació de trens de l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar s'ha reprès després d'estar suspesa aquesta tarda durant més de dues hores, en aquest cas a causa d'un incendi proper a les vies. Canviem de tema. Elaborat per la Diputació de Barcelona, el poble de les Cabanyes a l'Alt Penedès ja disposa del seu mapa de patrimoni cultural que recull un total de 70 elements. Ens ho explica des de Canal Vino l'Erdola Raimon de Cara.
2: El patrimoni immoble és el grup més nombrós de l'inventari, amb un 44% del total. El segueixen el patrimoni material, amb un 23%, el patrimoni immoble i el patrimoni documental, amb un 16%, respectivament, i el patrimoni natural, amb un element que representa l'1%. Inclou el celler cooperatiu, obra de l'arquitecte César Martinell, i la comanda de Sant Valentí, que constitueix un nexe entre diferents períodes històrics, des de l'època romana fins a la contemporània. El conjunt aplega elements de gran interès, com l'església de Sant Valentí, les pintures murals romàniques, els mosaics romans i les tombes, així com les restes d'una vila romana conservades al subsol. El mapa també posa en relleu la vinculació de les Cabanyes amb la figura del bisbe Josep Torres i Bages, fill del municipi i promotor de l'església parroquial.
1: I en els esports, el Barça s'ha imposat fa només uns minuts per 1-0 al Nottingham Forest, al primer dels dos partits del triangular Friuli-Venècia-Giulia Cup, que s'està jugant a Udine, a Itàlia, amb un gol de penal de Rafinha. Els blaugranes jugaran ara el títol davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Thank you.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

for the 100 side. Thank you.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: tiny little spot there.
1: Hmm?
0: Oh, you guys.
2: Oh.

0: Becker, he can do what he wants.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més,

0: Gente.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
2: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
1: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
1: Els gossos han de fer les seves necessitats.
2: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
1: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
2: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
1: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.